så du gör la la mamma mia Corona la discoteca. Så du gör la la mamma mia Un tropic en disco.